0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.
1: Delta Radio 99.2 FM.
2: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: set de ràdio. Són les 4.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy es lo que
0: ahora ves. Tú prefieres... Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Benvinguts a aquesta festa laietana. Benvingudes com aquesta no tindreu si abans no endevineu de sis lletres un ocell que canta ajagut a la palla i és la...
3: Yo, Mario Serres in the house.
4: Serra, Serra.
5: Pipa-paratina.
4: Coco, coco.
2: Vaig en poble i em demanen fer el pregó. Si no, mai no comença.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres lo...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor sí.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música.
3: Despierta tus sentidos.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància. Aquí no ens importa si les coses que diem són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. És així, Marina Bau, què tal?
2: Efectivament, què tal, Gerard?
1: Molt bé, molt bé.
2: Em vas trobar a faltar la setmana passada.
1: Molt, sí, estaves a Mallorca. Sí. Que guai, no, Mallorca?
2: Sí, molt, de veritat.
1: Et va agradar, Mallorca? Havies estat, no?
2: No.
1: No havies estat a Mallorca?
2: No havia estat i em va agradar molt. No vaig poder fer gaire turisme, però bueno.
1: Doncs escolta, mira, també saludem, que espero que sí que hagin estat a Mallorca, el Goret i l'Aida. Heu estat a Mallorca o no?
3: Sí. Hola, hola.
2: Ah, sí, hem estat a Mallorca.
3: Sí, alguna vegada.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, i també, Marina, avui vull que m'expliquis quin és el tema del dia.
2: Doncs avui parlarem de la moda.
1: Oh, la moda, m'encanta. I per què parlem de la moda?
2: Perquè tenim amb nosaltres una de les influencers de TikTok de moda. Ara ens fa cares com que no, però sí, eh? És influencer de moda i trenca tots els tòpics.
1: Exacte.
2: És la Cookie, Elia Ferrer, que té la seva botiga de roba i fa contingut relacionat doncs, amb la moda i amb l'humor.
1: Home,
2: no?
1: Què tal, Elia Ferrer? Què tal?
4: Molt bé, encantada d'estar aquí.
1: Benvingudíssima.
4: Moltes gràcies.
1: Escolta, jo t'haig de dir que aquest tema, el de la moda, a mi sempre m'ha interessat, però no perquè m'agradi, sinó tot el contrari, no tinc ni idea i vull aprendre, sóc d'aquelles persones que no saben combinar els colors, que es posen ratlles amb quadres, que porten espardenyes amb mitjons, que es posen què més, que porto americana i xandall.
2: Jo aquestes coses les faig.
1: O per exemple, de pensar-me que Massimo Dutti era un dels tres tenors, o que Ralph Lauren era un raper del Bronx, o que Christian Dior és una expressió del Chiquito, val? O que la Carolina Herrera era una ex de Kiko Rivera. Jo no tinc ni idea de la moda. Soc un pària de la moda, un orfe de la tendència i un bala perduda dels cànons socials establerts. Per tant, m'anirà molt bé que estiguis avui aquí, perquè aprendré molt.
2: A mi també,
1: Sí, ens anirà molt bé. I segur que qui sí i entén de moda és la nostra audiència. Per tant, envieu-nos via el xat de Twitch, de la Insta, el Twitter, bueno, el Twitter ara es diu X, perquè era tan malament.
2: Però sí.
1: Quina és la peça de roba més estranya i o ridícula que us heu comprat o portat mai? A més, aquest cop hi ha premi de veritat. No, que l'altre dia el premi era venir aquí.
4: Vale.
1: No, ara hi ha un premi.
2: Un premi de veritat,
1: també. Un premi. Però ara sortegem un menú de nit per dues persones al restaurant Albarana de Verges.
4: Escolta, jo també puc entrar amb aquest sorteig?
1: Pots entrar també. De fet, és un lloc espectacular. Bona cuina, menjar de proximitat. I, a més, els amos pues et faran molt bon tacte, són molt bona
4: gent.
1: Els vaig conèixer l'altre dia i em van dir sorteja.
2: I ens escolten, no? I els hem de fer un...
1: Exacte, ens escolten. I ara sí que comencem. Si voleu riure i passar una bona estona, esteu al lloc adequat. I si voleu plorar, potser també. Presentem la nostra convidada d'avui. Som-hi!
0: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
1: Molt bé, doncs no sé si ho has vist com funciona això en els altres programes.
4: He vist algun trosset, sí.
1: Ara,
2: ja vens preparada.
1: Ja vens preparada.
2: Bé, això ens agrada.
1: Aquí tens una campana.
4: Sí.
1: Vale? Aquesta campana l'hauràs de fer servir en el moment en el que jo digui alguna cosa que no sigui certa. Bueno, que digui, que llegeixi, perquè tot el que diré ho ha dit el ChatGPT, la intel·ligència artificial, sobre tu. Val?
4: Que això a vegades va bé i no va bé.
1: Ara ho sabrem. Val? Jo he posat fes-me la biografia d'Elia Ferrer i anem a veure què ha sortit. Val? En el moment que hi hagi alguna que no sigui cert, campanota.
4: Campana i s'acabó. Vinga, va.
1: Vinga, anem a veure. El ChatGPT diu: Elia Ferrer Alcoberro?
4: Sí.
1: Va, això ho ha encertat. És una TikToker, empresària i mare.
4: Sí.
1: Tot això bé.
4: Sí, sí.
1: Té més de 885.000 seguidors al seu perfil de TikTok.
4: 885.000. Que no. Ojalà, però no.
1: No estaries aquí.
2: Estaria aquí igualment, clar que sí.
1: Estaria aquí, exacte. En tens bastants per això.
4: Tinc 32.000, crec.
2: Déu-n'hi-do,
1: Són molts.
2: Es com dedica... és que 800.000? Qui té 800.000? La Dulceida, i para de comptar, no?
4: Moment, és que, o sigui, anem a veure, influències catalanes?
1: En català, que ara en parlarem d'això.
4: Amb el seu contingut català, per desgràcia, sí. Això és un tema, si voleu, després en parlarem.
1: En parlarem. Es dedica a fer vídeos de moda, roba, humor, cuina i manualitats.
4: Manualitats, no.
1: Però roba, sí.
4: Roba, sí. Cuina,
1: cuina
4: sí.
1: També.
4: Humor, també. Faig els meus blogs diaris.
1: Sí, exacte.
4: Els blogs.
1: I tot això, això m'encanta.
2: I manualitats no, eh? I no t'ho has plantejat de dir, vaig obrir aquí una...
4: Això la meva filla. La meva filla se li dona més bé que jo.
1: No? Diu, també apareix amb la seva família, especialment el seu fill petit.
4: Sí.
1: Sí, això és veritat, sí que fot. Vale. Té 40... Ai, podem dir...
4: Pues sí, cap problema.
1: Diu, té 45 anys...
4: Tres més en tinc.
1: Ah, sí? Bueno, és igual. 45 està bé.
4: Està bé,
1: està fantàstic. I és mare de l'Èlia i el Pau.
4: Correcte.
1: Molt bé. Si li vas posar a Èlia també, eh?
4: Sí, sí.
1: Està casada amb el Juan Carlos de Luis.
2: Però quanta informació
4: que té. Lo saben todo de mí, eh?
2: Ja sé, tio.
1: És veritat, això, no?
4: És veritat, és cert.
1: Molt bé, vale, vale. I durant 28 anys ha assessorat i gestionat els viatges de moltes persones des de Per France, l'agència de viatges del seu pare Igualada.
4: També.
1: Sí?
4: Estic flipant, eh? Això tot això ho diu, aquest trasto.
2: Tot això està a internet.
4: Sap més de que diu jo.
1: O sigui, abans de dedicar-te a la moda, et dedicaves a...
4: Jo durant 28 anys he estat treballant a l'agència de viatges amb el meu pare. Sí.
1: Molt bé. O sigui, venent allò de vamos a Cuba, no?
4: I exacte, les vacances de la gent, les correcte. La allò gent. Que sembla tan fàcil que tothom ara fa per internet i sí. Tal, doncs ja ho feia de molts clients.
2: Venent il·lusió.
1: Però això l'inserció anant a Cuba, aquestes coses, no?
4: No, l'inserció no va a Cuba, l'inserció estem perquè la península Baleares i Canàries i per a contar.
1: Diu, a veure, em diu, des de fa 2 anys l'Eli ha començat una nova etapa com a comerciant.
4: Sí, bueno, en fa 3.
1: Ja en fa 3.
4: No, bueno, vaig començar el 2018, representa, el que passa que jo vaig plegar de l'agència fa 3 anys.
1: Vale. I com s'ho va veure el teu pare?
4: Bueno...
1: Ah! Hem tocat el tema.
4: No, el tema va coincidir tot. O sigui, jo vaig decidir obrir una altra botiga a Vilanova i la Geltrú i aleshores això era el febrer del 2020, amb el ple confinament.
2: Clar,
4: jo el 2020 vaig dir, però mira, plegaré tal, perquè a l'abril obrim una altra botiga, tal i qual, val, bueno, vinga, i clar, pam, ens tanca.
1: Endèmia.
4: Llavors era, què faig? Obro, no obro, plego, no plego, i bueno, ens hem tirat.
2: Home, però els viatges també és un sector que amb el Covid...
4: Bueno, va estar molt batallat durant els 2 anys i va ser horrorós.
1: Doncs mira, diu que aquesta etapa com a comerciant diu té 2 botigues com a Superdry. Mm-hmm. Superdry es diu, eh? Una Igualada i l'altra Vilanova i la Geltrú.
4: Sí, el que passa que ara hem fet canvis, però bueno.
1: Ah, sí, ara
4: no. Això encara no ho sap.
1: Quins canvis heu fet?
4: Vaig tancar Vilanova i la Geltrú al mes de juliol, vam tancar Vilanova i la Geltrú, i Igualada també he tancat, però m'han fet un canvi de
1: model.
4: De o sigui, ara es diu Maori, vale? I és multimarca i roba pues, més per la dona. I tot. O sigui,
1: bueno, el que fas al TikTok.
4: Yes.
1: Clar.
4: Exacte.
1: Però, clar... Bueno, això ja t'ho preguntaré després. Venga, perquè el tema de... sí. Seguim. Diu, una de les coses que més il·lusionen d'aquesta etapa és que ha après a gestionar el seu compte TikTok per millorar la visualització dels productes i serveis de les botigues de moda.
4: Sí, vaig obrir per això, realment.
1: Ah, molt bé.
2: Ah, vas començar per les botigues.
4: Jo vaig començar per la botiga, però després m'ho passava tan bé que ja vaig començar a fer de tot.
1: Diu, fa directes en hores de feina des de la botiga provant-se roba.
4: Sí, tu, controlada, això, eh?
1: Diu, aquesta activitat li ha permès vendre en línia a molts punts de Catalunya. Això és el que jo t'anava a dir. És a dir, al final es ven més en línia que en una botiga real.
4: Sí.
2: Amb la roba també passa això? Sí.
1: Home, jo crec que la gent...
2: Ai, a mi em costa moltíssim comprar per internet roba. M'he de provar per saber...
1: Jo és que un amic, no jo, que va a les botigues, s'ho prova...
4: I després ho compra.
1: I després ho compra a casa. Però això és un amic, no jo.
4: No ets tu,
1: no?
4: Aquest jersei no te l'has comprat online, no?
1: No.
2: Quin sentit té fer això? Si ja estàs a la botiga, compra a la botiga, no? O és més barat per internet?
4: Bueno, hi ha gent que a vegades, per exemple, a mi em trobava, això em passava amb la firma d'abans, amb Superdry, que, clar, a lo millor ells agafaven a la web i feien un 50% de descompte i jo podia fer el 50%, perquè el marge meu no m'ho permet.
1: Clar.
4: M'entens? Clar, jo a lo millor feia el 30%, llavors la gent venia, però s'ho provava i després s'ho compraven online.
1: És el drama.
4: Però clar, l'atenció no és la mateixa, o sigui, tu, llavors quan tenien un problema venien i canvia-m'ho, no, parlar con el senyor internet,
2: i tu notes com a comerciant que ve algú que dius, aquesta persona no comprarà, ve només a provar-se la roba per comprar-la online.
4: Bueno, a Superdry m'ho notava, ara aquí no, perquè és una atenció més personalitzada, és un producte totalment diferent, és un producte més... Realment, la que acaba comprant més és la dona.
1: Sí.
4: Vull dir, perquè la dona també acaba venint llavors per l'home, si té el marit o el que sigui, i després, jo, què passa? O sigui, tinc 48 anys, el meu cos m'ho s'ha anat a formar molt temps, per desgràcia. No, però a veure, és així, les coses com siguin.
1: Bueno, jo en tinc 37 i se m'ha deformat molt.
2: sí,
1: jo estic ja molt deforme. Ja, sí.
4: Ah, fa 20 anys enrere no tenia el tipus que tinc ara, dos fills, tot el rotllo, és el que és, i un s'ha d'acceptar tal, sí, tal com és.
1: Sí.
4: Llavors, clar, jo el que compro és el que jo em poso i el que jo m'hi sento bé. I que crec que la resta de dones se sentiran bé.
1: I clar, això és, una, clar, és un fet diferent.
4: Clar, la gent es veu reflexat amb mi, és així, llavors és una cadena, no? Sí.
1: Diu, ha participat en diversos podcasts i entrevistes, un aquest, no?
4: Sí.
1: Diu, com el Zona 6, sí. Amèlia Ferrer, és així, Zona 6 Amèlia Ferrer, on parlava de la seva experiència com a creadora de contingut, mare i empresària, que és el que farem aquí ara, i també ha participat...
2: Que originals, que
1: exacte,
2: són.
1: Diu, també ha participat el Persona Infiltrada TV3.
4: No. Això no és veritat, em van trucar, eh?
1: Ah, campana, campana. Et van trucar, eh?
4: Em van trucar, em van trucar.
1: Mira que el xat GPT, sí, que en aquest cas era xat GCC...
2: Tu ja tenies flipant aquesta informació.
1: No ho tenia, però és que era carn de persona infiltrada.
4: Però que fort, no?
1: I per què vas dir que no?
4: Perquè casa meva i és intimitat.
1: No t'hagués fet gràcia?
4: Sí, però si no hagués tingut que posar algú a casa meva. És el que vull dir.
1: Ah, clar,
4: sí,
1: perquè hagués estat la teva família real i algú infiltrat.
4: I que et filmin i tal. I escolta, però... tu, jo si tinc la casa desordenada no tinc per què ordenar-la ara perquè TV3 ha de filmar-me.
2: Però això fa quant que va passar? Perquè vull dir, la teva família, si surt a xarxes, no?, i posen algú que mai ha sortit al teu TikTok, ja està, és la persona infiltrada.
4: Jo, sí. Clar. Crec que va ser el principi de tot de tenir TikTok. Eh?
1: Bueno, és que van trucar a tots els TikTokers,
4: sí,
1: que ho van patar.
4: Sí, perquè amb l'Albert Roig també sé que el van trucar.
1: A la Camal van trucar.
4: Sí. Deu fer un parell d'anys.
1: A la Jametta la Divina, que sí que ho va fer amb la família.
4: Sí.
1: Saps la Jametta la Divina?
4: Sí,
1: va sortir. Sí. Clar, clar, doncs mira, és que...
4: El carrer de Cañón, no?
1: Sí, sí, sí. Diu, Jack, la van trucar per fer com a persona que té una gran comunitat de fans que la segueixen i la recolzen. Diu, i fins i tot el TikToker, això m'ha fet molta gràcia que digui el ChatGPT, diu, fins i tot el TikToker català Minurlino l'ha definit com la MILF catalana per excel·lència.
4: Boníssim.
2: Sí. Oh?
4: Sí.
1: No toca campana.
2: Home,
4: tenia aquest
2: títol honorífic.
1: Aquest títol!
4: És molt bé, és que és genial el Mirolino.
1: Estic una mica vermella, eh?
4: No. Home. Jo la primera vegada que em van dir MILF vaig dir, això què cony és, saps? Però parlo de fer un parell d'anys, no?
1: Vas buscar Google.
4: No, senyor Google! Senyor Google, vam a buscar què és MILF. I clar, vaig dir, el primer xoc, dius, coño, saps? Què quere conmigo, madre mía.
1: Però aquesta és una pregunta una mica lligar, deu haver-hi senyors que, o nois,
4: evidentment,
1: jovenets també, segurament.
4: Sí, jo flipo.
1: Oh,
2: sí? Volem saber més.
1: Volem saber més. El Mirolino t'ha escrit.
4: No, el Mirolino és en plan conya total. Perquè ell és així, sí. Li surt i tal, sí. I ja està. Vull dir.
1: Però, clar,
2: però sí que t'arriben moltes proposicions, sí, per xarxes.
4: Sí. Sí. Bueno, o sigui, m'obre a vegades gent que dius, perdona, pues eres niño, o sea, que tengo 48 años.
1: Bueno, però escolta, amb raó, està tan feliç i tan... Mira quin cutis tan perfecte. Diu, un dia l'Èlia Ferrer va sortir a passejar pel centre de Barcelona amb el seu fill i el seu marit. Mentre caminava es va adonar que un grup de joves la seguia i la filmava amb els seus mòbils. Els joves eren uns fans de TikTok que la reconeixien pels seus vídeos i volien parlar amb ella. No la van deixar en pau fins que no es va gravar un vídeo amb ells dient hola cookies. Això és veritat?
4: A veure, que no m'han deixat en pau, no, pobrets. Vull dir... Tampoc no passemos que no soy. Tampoc.
1: Però la gent et demana...
4: Sí, no, hi ha gent que sí, i és cert. Bueno, jo la vegada que vaig quedar més parada va ser a Sevilla, que em van reconèixer a Sevilla. Oh,
2: però sevillanos o catalans que hi havia allà?
4: No, era una andalusa, era d'allà. Clar, jo vaig pensar, dic, deu ser catalana aquesta noia. No, era d'allà i em va reconèixer. O sigui,
1: o zupixa.
4: Fa 2 anys vam sortir de sopar amb un amic allà, amb el meu home, i em fa, Elia, Elia Cuqui! Jo,
2: ai, que gran!
4: Jo? Clar, ja no m'ho esperava, no? I clar, que també em va flipar amb colors, perquè clar, és d'allà, ja sabia, però mira, mia, d'on te va, tu, que te conoce aquí?
1: Home, és que és veritat, perquè...
2: Com es porta això de ser famosa, la família?
4: Però jo no em considero tampoc ser famosa.
2: A mi mai m'han demanat una foto pel carrer.
4: Sí, no, sí que és veritat.
2: A la primera que me la demanin, jo ja diré que sóc famosa.
4: A mi... Jo vaig quedar molt parada la primera vegada, fa 2 anys, allà a la botiga de Vilanova i la Geltrú. Val, perquè jo estava allà i de cop veig unes nenes, perquè eren nenes de 14 o 15 anys, i la Eva, la noia que tenia allà, em diu, estàs venen per tu, eh? Eres influ, comença a dir. I si senyors van entrar, i clar, és que no, vaig quedar tan parada, perquè no m'esperava, no? L'amplitud que havia arribat, no, de gent, I aleshores, clar, la primera vegada se m'ha fet com molt estrany, de dir, si jo no soc res. I, o
1: sigui, és el mòbil, ho faig a casa.
4: Sí, exacte. Sí. I em va fer gràcia per això, no? I llavors, sí, a vegades em trobo a Barcelona, doncs, com ho coneix, bueno, tot arreu. Que vas.
1: Però, evidentment, deu haver-hi gent que ve a la teva botiga pel TikTok i compra pel TikTok.
4: Sí.
1: No, això...
4: Ara tinc sort de que sí.
1: O sigui, deu haver-hi gent que va a Igualada expressament per això o què?
4: Expressament a Igualada...
1: Home, Igualada
4: no, però...
1: ja queda una mica lluny per la gent barcelona-cèntrica. Sí.
2: Que som tots aquí.
4: És cert, eh? La gent que viu a Barcelona es penseu que Igualada està molt cul del món i sí, no és això, o sigui, va molt
1: seu
4: bé.
1: Cul.
2: Hi ha vida també a Igualada.
4: Però jo com que vaig contínuament a Barcelona i a tot arreu, no em costa res, amb 40-45 minuts arribes. És que és
1: home, una cosa també és que a Igualada fa molt fred.
4: Això és cert.
1: Fa molt fred. Jo no sé si hi ha algun lloc de Catalunya que passi tan fred.
4: Bueno, Vic, Manresa, tot això també. Tota la part interior de Catalunya.
1: Igualada. No, hi ha dues estacions, la de Renfe i la d'hivern.
4: No, no, 6-7 graus menys que aquí, o 8 i sempre hi són, eh?
1: Doncs, escolta, ara... després d'ara que ja coneixem gràcies al ChatGPT, ha tocat poc la campana, eh?
2: Sí, la veritat que jo crec que és dels programes
1: dels
2: més encertats. Sí.
4: Senyal que no dic mentides.
1: Ah, sí. Exacte. Doncs ara, unes preguntetes típiques de podcast per conèixer-te una mica més.
2: Sí, volem saber, el primer de tot, d'on ve lo de cookies.
1: Això.
2: Per què cookies?
4: Doncs pues perquè amb una amiga meva sempre ens dèiem cookie. Ei, cookie, ei, cookie, ei, cookie. I llavors, pues, bueno, allà en blanc carinyós, pues, amb la gent, hola, cookie, saps?
2: I ja t'ha quedat.
4: Sí, una amiga meva sempre deia cookie mi, adéu, cookie, i ella cookie. Però és ella que m'ho deia, sempre, quasi sempre ho diu ella més que la Cristina, sempre ho diu més, eh? I, pues, bueno, llavors pues, un dia vaig dir, ai, cookie, i pues, ja s'hi quedo.
2: I ara la gent que no et coneix et diu cookie? I no se't fa estrany?
4: Hi ha gent que em diu cookie.
1: Però és una cosa... O sigui, al teu marit no li dius cookie.
4: No, al meu marit no.
1: Té un altre...
4: Li dic cari.
1: No, cookie cari, perfecte. Ara sí, la pregunta. La majoria del teu contingut és en català. Quantes vegades t'han dit si ho fessis en castellà
4: arribaries més lluny,
1: vendries més,
4: moltes. Jo al principi m'atabalava molt, perquè realment al principi de tot, quan vaig obrir la pàgina de TikTok i tal, era un hate però total, agressiu, o sigui, i a més que deies, però si són niñatos, que la majoria és l'utris és això, que són nens.
1: Que han mamat a casa, no? aquests nens.
4: Nens, nenes, joves, saps? I dius, o sigui, què els hem venut a casa seva? I l'utris d'això realment és que te n'adones, i ara em posem un terreny potser molt...
1: No passa res.
2: Volem aquest tall de TikTok.
4: No, que tot això, que aquest odi catalanofòbic que hi ha, és per culpa dels polítics.
1: Ah, tant.
4: És així, perquè han creat aquest odi entre ells, i aleshores això ens ho passen a nosaltres. Jo estic en un directe a la botiga fa, què? Què és lo del Puigdemont? Què és lo del Puigdemont? A mi què m'importa el Puigdemont? Dic, jo estic venent roba, o sigui...
2: És que és això, a més no fas contingut...
4: Mai em veuràs parlar de política. O sigui, jo diré això, però no em sentiràs dir res més.
1: Clar.
4: Perquè que ets independent, jo no parlo de política.
1: Clar.
4: O sigui, mai em sentiràs parlar de política a mi, perquè és un terreny...
1: Clar, és un terreny fangonós. Jo sí que en parlo, ja ho has vist, i molt. Jo sí que tinc una... O sigui, els que mantenim el català sí que hi ha una connotació una mica, no sé si política, però de reafirmació, no? És a dir, seria molt fàcil passar del castellà i no ho fas. Per què no ho fas?
4: Pues jo no ho faig perquè el català és la meva llengua.
1: Ja està, pues això
4: punto,
1: és una decisió política.
4: I ja està. No, evidentment, que jo diré però jo no diré si sóc independent d'esquerres, de dretes, del mig o d'allà. Jo sóc a política, ja estic fins als collons de la política, pràcticament, perquè ens fan perdre el temps a tots. I hi ha aquest odi pues, a nivell... O sigui, jo, el meu marit és gallec, vale? I els meus cunyats viuen a Galícia, i jo a mi li parlo castellà.
1: Això ho he vist en el...
4: Sí, però sempre, jo no me n'amago.
1: Sí, sí.
4: Però és que els meus fills, ell li parla català als meus fills, i els meus fills parlen català amb ell. O sigui, que m'entens? Perquè és la llengua materna de tota la vida.
1: I gallec, una mica de gallec o no?
4: No, jo no. Jo falo poco. El falar i para de contar.
1: El falo millor ell. El falo...
4: No el parla, eh? Amb el meu sogre no el parlava. El meu sogre sempre parlava gallec, i jo no. Ni gallec ni català. Digo, mira, hijo mío, de verdad.
2: Bueno, almenys amb els nens sí, no?
4: Sí, els nens català.
2: I parlant dels nens, com ho porten això de la teva família, no? De que
4: estan actives xarxes... A veure, la meva filla, com que tenia... Quan vaig començar 14 anys, era aquella època això una miqueta més...
1: Mama, no em gravis!
4: Bueno, em gravis i que, clar... A veure, jo sóc tal qual. Vull dir, ja em veieu que jo... Aquí sóc així.
1: L'ADN pallasso.
4: Exacte. I clar, al principi era com vergonya, li feia vergonya, però vaig dir, dic, és el que hi ha.
2: Home, però és que amb 14 anys el fa vergonya tot.
4: Ara, m'entens. Sí, però bueno, després quan les seves amigues van dir, que guai, té mare, agafat un ton. Entonces ja era guai.
1: I ara vol sortir ja.
4: Bueno, jo respecto molt, eh? Jo vale. Els hi pregunto, que voleu sortir? Sí, no, tampoc no, ella no hi està a casa, a la millor, i al Pau li encanta, però sí. Bueno, el Pau, ell arribarà a un punt també, que ara, perquè en té 12, i als 14, perquè és quan ens agafa la pavoneria tots, suposo que em diran, no em filmis, no em gravis, no sé què.
2: Ja, perquè... Però,
1: home, ara el despertes, ai, que no s'aixeca, no sé què.
4: Igualment, també m'agrada preservar una mica la seva intimitat, i segons en quins moments crec que no toca treure'ls.
2: Ja.
4: Saps? Vull dir,
1: però llavors... porteu bé, perquè és una cosa...
4: Sí, sí, sí, sí,
1: eh?
4: Sí.
1: Molt bé.
4: Molt bé, no, no, la veritat que sí. Eh? Jo sempre que... Jo estic aquí, per això, veus, has vist. Sí. Que puc gravar, que puc filmar, sí. Jo sempre demano permís a tothom.
1: I el teu marit també li mola, eh? Una mica.
4: Sí, home, ell és un cachondo. Si la gent ens diu, obriu-vos una conta... Mira, ho hem dit mil vegades.
2: De parella.
4: Sí, de parella d'aquestes així... Ah, morir. Ell és un... Ell... Fixes de riure amb ell. Fixes de riure
1: amb ell. I els teus fills tenen TikTok o no? Perquè aquesta és una...
4: La meva filla tenia TikTok amb 60.000 seguidors i... Algú la... Sí, sí, algú... Bueno, clar, a veure, nena guapa amb una tal... Bailes,
1: ai,
4: tal,
1: però no la tinc
4: bueno.
1: Controlada.
4: No, és que li van capejar la conta. Algú la va denunciar per envidia cochina.
1: Per ser jove.
4: No, ella té 16 ara. Clar, la gent podia tenir... No, no, un dia va fer un directe, i a més estava jo des de casa, i li van capejar per contenidor sexual.
1: I què estava fent?
4: Algú la va... Ah, no, res. Algú d'enveja.
1: Ja. Yeah.
4: Algú, jo penso... Mira, això
2: va tal qual així, ja, te'l treuen i punt.
4: Sí, sí. Bueno, estava com amb... Li van avisar dues vegades, crec. I l'he intentat recuperar jo, però no hi ha manera.
1: Hòstia, 60.000, és molt.
4: Sí,
1: molts,
4: tenia un collo sí, de seguidors, sí, sí. Tenia més que jo, quan em va guanyar, t'he guanyat.
2: I aquest pic és sa.
4: No? Dic, però tu no tens una comunitat, digo, jo sí. Dic, és la diferència. Clar. No, a veure, és així. Canvia la fi. Jo penso que un TikToker o Instagramer, o, és igual, sí. Jo per exemple, Instagramer, a l'Instagram he pujat, vale? I em noto que tinc una comunitat superguai.
1: És molt més fidel.
4: Sí.
1: Sí.
4: És molt més fidel.
1: TikTok
4: és una comunitat més de la meva edat, o sigui de 30, bueno, 35 no en tinc, però de 35 cap sí. Amunt.
1: Home, jo t'haig de dir que l'història que has fet anunciant que venies,
4: sí.
1: Mai m'havien seguit tantes senyores, no, que t'ho agraeixo molt, eh?
2: Clar, és però un públic nou.
1: 30 persones, totes d'un perfil molt similar. I
2: veus?
1: Pensat,
2: i tu fas una història dient, joves de 17 anys, seguiu aquesta no, persona, no et segueix
4: no,
2: ningú.
4: No. És que,
2: aquesta gent et fa cas, mira, estan allà.
4: L'altre dia parlava amb una persona que, bueno, Arnau Saraud es diu, que és de l'agència Imagina,
1: vale.
4: I ell em deia, diu, a mi, diu, jo diu, porto les xarxes des dels 16 anys, diu, en tinc 30, es dedica a això. Diu, a mi ara una persona de 20 anys que anuncia alguna cosa no m'aporta res. Diu, a mi m'aportes tu.
1: Clar.
4: Diu, a mi m'aporta una persona de 30 per arriba perquè ja és la vida, o sigui, ja és el que jo vull a la meva vida, saps?
1: Sí, Instagram costa molt de créixer per això, eh?
4: Sí, el que passa que jo ara he començat a pujar,
1: i com ho has fet? Pujant el mateix pues, que feies a TikTok? O no? O has fet un contingut diferent?
4: No, pujo... No, clar, jo crec que m'he descobert gent, he sigut molt fidel a cada dia penjar un vídeo, moltes stories, clar, això és el que li agrada a la gent, el marujeo, saps? I, per exemple, les receptes se m'han fet supervirals. Clar, en tinc una, per exemple, dels ous a la catalana que vaig fer... De 200.000
1: visualitzacions
4: a Instagram, 200 o 300.000 visualitzacions, a sobre hi havia hate pel mig, perquè una em va dir... Fes-lo en castellano, que si no, no t'entiendo.
2: Fes ous a l'espanyola.
4: Ous a l'espanyola. I aleshores ja li van tirar una de hate als catalans a ella.
1: Clar. I es va generar un...
2: Clar, que
4: i bueno, llavors tinc 1.000 i pico guardats. Clar, llavors aquest, per exemple, ja vaig créixer molt de cop. Però sí que és veritat que ara he anat creixent més sovint.
1: Ostres, m'hauràs de donar una classe. No, no de moda, sinó d'Instagram. És que jo Instagram, clar, a veure, jo no sóc guapo, no
4: però
1: farà,
4: Gerard, ja, però Gerard, tu tens un contingut molt guai, tio.
1: Sí, però Instagram no hi ha manera, Instagram...
4: Però has de ser fidel, eh? No pots dir penjo un vídeo cada 15 dies
1: no,
4: o a la setmana, eh? O sigui, Instagram vol això, fidelitat, igual que TikTok.
2: Sí.
4: O sigui, no em pengis un cada dia, si vols, però dius tres cops a la setmana, mínim tres. Sí, dius dilluns, dimecres i dissabte, per exemple,
1: sí.
4: No? O
1: sí.
4: Però planteja tu. I a més, una cosa, tu crees el contingut per TikTok, doncs agafes i el penges a Instagram, si és el mateix.
1: Ja.
4: Però és la marca d'aigua i ja està.
1: Clar. Ah, perquè que... la marca d'aigua afecta, eh?
4: Sí.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Merda, ho penjo sempre.
2: Però, no, Déu-n'hi-do, però... la classe magistral.
4: Però ara tens una forma de descarregar el vídeo sense marca d'aigua al moment.
1: Ah, sí?
4: No, la fletxa... Ara t'ho ensenyaré. Ah, vale, vale, vale. Faré una classe aquí de Masterclass.
2: Sí. Després us quedeu aquí, vosaltres, no, no, absolutament. Treu la llibreta i vinga, t'agafes a punts.
1: A qui li toca? A tu o a mi? A tu.
2: No sé, però no.
1: A tu. L'he preguntat tu dels
2: fills. Ah, els haters ja n'hem parlat bastant, no?
4: I continuen havent, i és això. I el tema del contingut en català és cert que, vull dir, a mi el que em fa llàstima és que moltes creadores de contingut o creadors de contingut bons ho estan fent en castellà.
1: Aquí és la dama.
4: I clar, i s'han passat a la llengua i penses, vale, que són influencers ja professionals que es dediquen a això.
1: I després el fitxa TV3.
4: Sí. Ja, això em fa molta ràbia.
1: Sí.
4: No, perquè penso que aquí tenim supercreadores bones de contingut i creadors bons de contingut i que, joder, que dius, me cago en nena, o sigui...
1: Clar, a mi el que em fot és l'exemple que dones, és a dir, TV3, lluita per la llengua, sort que existeix, sí, és fantàstic, però llavors et fitxa el català que ho ha fet en castellà.
4: Sí, exacte.
1: Els estàs dient als joves que ho facin en castellà perquè així et fitxarà TV3.
2: Bueno, pels números.
1: Però clar, no té sentit, però és igual.
4: Ja, però no té lògica.
1: És potent per no haver d'agafar les canes, diguéssim, per posar un nom, eh?
4: Pama, ja ho he dit,
1: ja
4: eh?
1: Està, ja està. No vindrà mai aquí. No.
4: Segur que no.
1: Això que també t'ho preguntava abans, perquè és una feina més fer les xarxes. Uh-huh. Com, realment, tu estàs cuinant, t'estàs gravant, tu t'estàs aixecant pel matí, t'estàs gravant, estàs provant-te un model a la botiga, t'estàs gravant a tota hora.
4: A tota hora, sí. Sí, el meu home ja, quan surto per casa, estàs gravant, no? Perquè, clar, vas donant pilotes per allà, no? Jo sí. Passa, passa. Jo vull dir, he fet vídeos en plan així d'humor, no?
2: Corre.
4: Estic gravant jo i ell passa per darrere i fa ai.
1: Però clar, després és editar-ho.
2: Us ho passeu molt bé també, no?
4: Sí. No, i ell col·labora molt i...
1: Ell t'edita vídeos o no? O fas tot tu?
4: No, ho faig tot jo.
1: És que el tema d'edició després és el drama màxim.
2: És molt de temps, sí. No?
4: Però bueno, tu corres molt, jo no m'ho corro tant, potser.
1: Ja.
4: O sigui, jo és cert que a vegades penso, va, els meus blogs, vaig a subtitular i dic, quin pal, no ho faig.
1: Ja, sí, jo per fer un vídeo m'estic 3 hores, perfectament. De 30 segons. Yeah.
4: Clar, jo no m'ho curro tant, eh? Jo agafo el vídeo, l'edito, sí, però o sigui, el retallo, pam, pim, pam, gravo la veu...
2: Tens moltes coses a fer,
4: És que no m'he de la vida, si no, és que no puc. Les receptes també em porten feina, perquè, clar, em vaig gravant, després sí que haig de tallar, perquè dic, hòstia, em dura 3 minuts clar, la recepta. Va, no, l'haig de fer en un minut i mig, i ves retallant trossos que no t'interessen,
1: no,
4: saps?
1: Clar. És que és una feinada absoluta, però bueno, t'ha donat els teus frits, cosa que està genial. I abans d'acabar, no la tenia escrita aquesta pregunta, però és que m'ha dit un ocellet que ets fas de Satanàs, o sigui, pastorets. I què? Explica'm això de fer de Satanàs.
4: A veure, jo ja és un vincle familiar que tenim el meu avi.
1: A Igualada, entenc.
4: A Igualada. Ja va començar amb els pastorets l'any 59, representa, i ara el director, després va passar el meu pare, i bueno, jo ja ho he amat de sempre, o sigui, ja he fet de nen Jesús... I ha sigut com progressiu.
1: Has fet tots els papers.
4: Tot.
2: De nens has de Satanàs.
4: Menys de Verge Maria. Però no pinto jo de virgen.
1: No, la Mil no pot. Però has fet de Rovelló, entenc?
4: No. En Lluquet i Rovelló normalment sempre han sigut homes, que jo sempre li dic al meu pare. Jo crec que ja toca.
1: Ja toca. Home,
2: hauríem de plantejar-s'ho, sí.
4: Però, bueno, a veure... Ojo, que vaig ser la segona satanassa, o la primera satanassa... No, la primera satanassa de Catalunya del Folky Torres.
1: Home!
2: I això no ha sortit a la, no, al xat GPT? No, això ho hauria de saber,
4: xat,
2: eh?
4: Ens ha fallat.
1: Boníssim. I sobre això, perquè quan el satanàs cau a terra moltes vegades.
4: Així estic.
1: I a més ha de caure, si no m'equivoco, amb el colze per fer el soroll contra el... Has de fer...
4: Mira, jo li vaig dir al meu pare, dic, anem a veure, jo tinc una edat ja, jo ja no puc caure de segons quina manera, així que jo em tiro, jo aixeco la capa, llavors faig com una espècie de mollo perquè no em faci mal.
1: Home,
4: perquè
1: has de fer un TikTok,
4: acabo
1: d'això.
4: Molt rebentada.
1: Clar, has acabo... de fer un TikTok vestida de Satanàs.
4: Sí. No, ja en tinc, així de canvis d'imatge i tot això. Però tirant-me, mira, m'ha de dir al meu marit que em tiri totes les vegades a terra, que em gravi tot... No, fa mal, acabo molt cascada, sí,
1: amb morat segur.
4: Clar, jo vaig començar amb 33 anys o 34 anys de Satanàs i clar, en tinc 48, doncs ja...
2: Déu-n'hi-do.
4: No és el mateix fa 15 anys enrere que ara, eh?
2: No està pagat això, eh?
1: Escolta, molt bé aquestes preguntes que t'hem fet i ara anem a la part del podcast que és típica de podcast, vale? Que és una secció per aprendre coses.
4: Val.
1: Vale? Que és la història. Som-hi!
0: Tothom ho sap tot sobre la història.
1: Molt bé, doncs vinga, atenció, definició. A mi sempre m'agrada començar per ubicar-nos una mica a què estem parlant. La moda, no?
2: La moda. És un concepte molt ampli.
1: Exacte, més l'Èlia que té una botiga. Com es pot definir? Doncs mira, he trobat una definició, que és la de la Wikipedia, que és la
2: nostra font de confiança.
1: Exacte, que diu, és l'ús passatger que regula la manera de vestir-se, de construir o de viure, segons el gust del moment o com a ús social. I diu que això sobre la roba, que m'ha agradat molt, diu que el concepte de moda depassa de la necessitat de vestir. És veritat.
4: Sí,
1: clar. És a dir, hi ha coses, no? Sí, sí. És a dir, que hi ha coses que estan de moda que són una merda per vestir.
2: Sí,
1: no?
2: Sí,
1: estem d'acord.
4: Sí, sí. O que tu no te les posaries.
1: O que tu no les posaries.
2: Les passarel·les aquestes que surten cada any.
1: Exacte.
2: Unes coses que dius...
1: I diu, la moda va més enllà del vestuari, vale? Concerneix, per tant, no només la indumentària, sinó també els complements.
2: Els complements, clar,
1: molt important, els complements.
4: Això és importantíssim.
1: Molt important. El maquillatge, el perfum i fins i tot les modificacions del cos.
2: Ah, els piercings i tatus.
1: Ah, bueno,
2: no?
1: Jo pensava en fer-se tetes.
2: Ah.
1: No, no, fa un temps estava de moda. Però, bueno, clar, un piercing segurament anava
2: segurament
1: més pel piercing.
2: Segurament anava per aquí, Gerard, clar, relativament. Clar,
1: durant un temps, bueno, als anys 90 estava molt de moda fer-se tetes.
2: Sí, és veritat,
1: no?
2: Que...
1: Ara ja no tant.
2: I ara es porten més els pits,
1: sí,
2: petits.
1: No, diuen que sí, Torna a fer-se,
2: sí?
1: Tetes.
2: Ah, no, però fins a fa pocs anys com el model de noia, no?, socialment més atractiu, no sé com dir-ho, són els pits petits, no? Més que... I als 90 sí que era més Pamela Anderson.
1: Era més de 90, i... 60-90. Sí, sí. No, doncs jo de fet estic pensant en treure'm de pits. Jo, és una cosa que sempre vull fer, treure'm la teta que tinc aquí, posar-me'l al cul.
4: Bueno, mira,
2: no sé si això es pot fer. Tu pregunta, per si de cas, però crec que no es pot fer.
4: Respecte, sí, fotre'm el quiròfan. No, jo estic contenta amb les meves tetes, vull dir.
1: Sí? Estimeu-vos tal com sou.
2: És el missatge,
1: no com jo,
2: sí,
1: que em miro al mirall i escupo. Bé, diu, la paraula, anem a l'etimologia, vale? La paraula moda deriva del llatí, evidentment, modus, que significa manera, norma, regla, temps, melodia o ritme, I ve de modus, moda.
2: Molt bé.
1: I atenció, a quin país creus, Èlia, que va sortir, a un país europeu, per primera vegada el concepte moda?
4: O Itàlia o França, no?
1: Itàlia o França. Doncs França, atenció, perquè per primera vegada apareix escrit el 1482 i es refereix als canvis en els detalls de la roba reservada per l'elit. Les expressions franceses de nouvelle mode, és a dir, la moda nova, o été de mode, està de moda, daten del 1549.
4: Ullo.
1: Déu-n'hi-do, eh? Ullo. Després va ser a Anglaterra amb el terme fashion, que deriva del llatí factio, que en francès va ser faison i en català és faisó, que faisó vol dir manera. O sigui, aquest tio vesteix a la seva faisó, vol dir a la seva manera. Vale? I va aparèixer cap al 1489, una mica més tard que a França. I després, evidentment, a Itàlia, també la primera vegada que apareix és el 1645, ja una mica més tard. I a Catalunya apareix el mot per primera vegada moda el 1696 al diccionari Gasolflacium, que no sé com dir-ho, Catalano-Latinium, amb el sentit de manera de viure. És a dir, que els catalans tenim el concepte moda almenys des del 1696.
2: Per un cop els francesos ens han tret avantatge d'alguna cosa.
1: Bueno, per un cop, sí.
4: Bueno, sí. Sí.
1: I diu, teories de la teories de la sociologia, perquè això de la moda he començat a veure i a trobar coses i coses, o sigui, podíem fer un
2: home,
1: un
2: sí, clar, si hi ha màsters, si hi ha màsters i postgraus i de tot.
1: Doncs en sociologia s'ha estudiat la moda com a comportament de l'ésser humà i hi ha dues teories absolutament divergents. Aviam quina de les dues, i obro debat,
2: vale.
1: Quina de les dues creieu, o vosaltres creieu que és més encertada. Les dues són de finals del XIX, vale? Quan ja començaven els sociòlegs a fer aquesta mena de barreja de sociologia i filosofia. I la primera és la teoria de la transmissió vertical de la moda. Uh-huh. Diu, a la teoria de l'esplai classista, el sociòleg Thorstein Veblen, finals del XIX, descriu la moda, descriu com la moda es torna una eina utilitzada per la classe alta per diferenciar-se de la resta de classes, fonamentalment, evidentment, de les més baixes. La teoria anomena aquest fet de diferenciar-se com a pràctiques diferenciadores que manifesten la lluita de classes, tot i que en una àrea simbòlica. El resultat de tot plegat seria perpetuar la desigualtat. La roba, eh? Gràficament, la moda es difon verticalment, és a dir, segons el Thorstein aquest, tota classe tendeix a imitar la classe immediatament superior. Això permet identificar-se amb una i diferenciar-se de la de baix. Mm-hmm. I això és a moda de trim. Aquesta és la primera.
4: Val.
2: És heavy, eh? No, però passa
3: bueno, però jo crec que és bastant
2: encertat. Jo també ho crec, eh?
1: Vale. Sí, la segona, en canvi, és la transmissió horitzontal. I va ser en Georg Simmel, un altre sociòleg també de finals del XIX, que considera que la moda és simplement una eina que els individus fan servir per alliberar-se de l'angoixa de triar. Identificar-se amb un grup amb facilitat ajuda a fer les tries. És a dir, si a la meva col·lectivitat van tots de vermell, doncs jo també vaig de vermell i no haig de triar perquè ho fa tothom. Sí? És una mica aquesta idea.
2: Sí, diu,
1: la individualitat, exigeix efectivament una sèrie de responsabilitats que el grup dilueix. L'individu és obligat a defensar-se a través dels seus mateixos mitjans i la moda en seria un mecanisme de resposta social.
2: Bueno, i no pot ser una barreja de la
4: sí, corba. Perquè a veure, la resposta social sí. La tenim, però clar, també ve a ser llavors la primera opció.
1: La primera opció, eh?
4: Jo penso
1: a tu
4: que
1: té
4: sí.
1: Gent que vol algo molt car? Tu tens coses cares, millor
4: jo,
1: dit?
4: A veure, jo tinc coses, jo tinc marc firmes, vale, però no són supercares. O sigui, vale. Jo he optat per les firmes catalanes.
1: Molt bé. Fantàstic.
4: No sé què dir-te, eh? Perquè la gent també... Però, bueno. Però també he après, o sigui, i més aquests dies, de que la gent al final també busca, o sigui, evidentment, la gent que busca car se'n va a Barcelona a comprar o se'n va a firmes més cares.
2: El Passeig de Gràcia.
4: Per exemple, la gent que vol marques, no cal dir noms, és igual, se'n va a les firmes directament i tal. Jo el que intento una miqueta és que la gent aprengui a vestir còmode bé i que se senti còmode amb la roba. Aleshores, abans no cal agafar grans firmes ni grans marques perquè jo et puc dir que aquest jersei pues, val 40 euros i els pantalons valen 90. I dius, i per què, no? Pues bueno, pues perquè una firma i l'altra no firma. Ah. I en la merda del món.
1: Sí, sí.
4: M'entens? O sigui, llavors la gent busca una miqueta vestir-se bé, però econòmicament.
1: Clar.
4: Saps? O sigui, em compro un pantaló de 90, però el jersei no cal gastar-me tant.
1: Fan mix.
4: Perquè en vull 3.
1: Que això abans, clar, no era tan pensable.
2: Clar. I bueno, ara tot el quanto vale tu outfit.
1: De... Ah, sí, això està molt de moda.
4: Exacte.
1: I la peça més cara que hagis venut?
4: Jo la peça més cara que vaig vendre ha sigut amb Superdry, una jaqueta de plomón i tal, de 500 euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Bueno, però això també té una practicitat, no? Perquè al final és com si és de plomón...
1: A Igualada, sobretot, fas... perquè
2: exacte.
1: Fa molt fred.
2: Exacte, sí, que a vegades et gastes pasta, però perquè dius, ostres, doncs és algo que m'abrigarà o que em farà servei...
4: No, abriga un huevo.
1: No, és que sues.
2: 100 euros jo no m'he gastat mai en res, però...
1: I ara, si parlem d'història, quan creieu que es pot considerar que comença la moda? En quin període de l'ésser humà?
4: Home, jo penso que la prehistòria ja...
1: Doncs sí!
4: Ahí con el taparrabos, no?
1: Tal qual es considera que l'aparició de l'Homo sapiens, és a dir, el que ja som nosaltres...
2: Sí,
1: és,
2: bueno, alguns més que altres.
1: La moda comença perquè ja es comença... La moda comença en el sentit que es comença a vestir, amb pells d'animals que caçava. Sí. Durant el Neolític, l'ésser humà ja sap filar i teixir, però la roba que s'utilitza són trossos petits, enganxats, que no s'adapten al cos, i tot i que ja apareixen alguns dibuixos ornamentals a les peces.
2: Clar, i segur que els tenien els jefazos.
1: Ara.
4: Exacte.
2: Teoria número 1.
1: Teoria número 1. Després, a l'antiguitat, és a dir, a la Grècia clàssica, la roba no només servia per protegir-se dels elements, del fred, sinó que també era un símbol d'estatus, ja comença. Les túniques eren comunes tant per homes com per dones i els materials i colors utilitzats sovint indicaven la posició social. O sigui, el color aquí et marcava...
4: Clar.
1: El que davant de vermell és el jefote, no? I ja ho sabies. Després de l'edat mitjana, doncs, la moda comença a evolucionar ràpidament, els vestits es van tornar més ajustats, estructurats, amb detalls brodats, encaixos, no? Aquestes imatges de... I no és fins al Renaixement que és quan la moda esdeveneix una forma d'art i per tant és quan ja comencem a parlar de moda com l'entenem ara.
4: Clar.
1: De tendències, fins així que l'Homo sapiens ja comença, podem parlar de moda, de vestir-se, però el concepte moda amb dissenyadors doncs apareix en el Renaixement, val? De fet, això mateix, fins al segle XV la història de la moda és la història de la vestimenta i a partir d'aquell moment ja en comencen les tendències. M'estic saltant molt perquè no cal que expliqui tantes coses. I del segle XX he destacat tres moments. Els bojos anys 20 va ser un moment destacat perquè la dona va, a través de la roba, va fer una lluita d'alliberació. I estem parlant de l'estil garçon, que el francès és noi.
2: Passar de la faldilla al pantaló.
1: No, això, el pantaló encara és més tard. No, no, aquí estem parlant, sí, de masculinitzar una mica, cabell curt, no portar la roba interior com la portaven les dones, sinó començar a portar... Exacte. Deixar la faixa, començar a portar roba còmoda, que alhora era sexy, vale? I també tipus de roba que no amagaven, la, que amagaven les formes femenines, robes més amples, que no havies d'anar amb la pitrera, etc, etc. I això és l'estil garçon, que és un moment d'alliberament molt important als anys 20. I després, el segon moment d'alliberament fort de la dona és amb els anys 70, que és quan comencen a usar el pantaló.
4: Clar.
1: Imagina't, fins als 70.
2: Sí, sí, que val? No, los telediarios.
1: Es diu la revolució del pantaló perquè a les dones comencen a portar-lo i els homes, en canvi, comencen a portar el cabell llarg, que estava associat als, a les dones. Vale? Empesos pel moviment d'igualtat de sexes dels 70, la roba proposa estils contraris a cada sexe. Eh? És per primera vegada que hi ha aquesta mena de contraposició. També, evidentment, hi ha el moviment hippie, amb aquells pantalons, i, bueno, tots els cabells, etc, etc. I la meva pregunta que us vull fer, tan important per la roba, és als adolescents. En quin moment els adolescents comencen a prendre part important de la indústria de la moda?
4: En quin moment?
2: En quin moment?
4: Però que parles de l'any o de en quina edat?
1: No, no, és a dir, de quina època del segle XX?
2: Als 90.
1: Tan avall?
2: Més abans?
1: Més abans.
4: Jo crec que als 80, no?
1: Més encara.
4: Encara abans?
1: La roba adolescent comença a posar-se de moda als 50.
4: Als 50?
1: Perquè fins als 40 els joves havien d'anar a treballar o a la guerra.
2: Sí, té sentit. Sí.
1: En canvi, a partir del 1950, els joves comencen a quedar-se a casa els pares, i això fa que tinguin més temps i vulguin reafirmar la seva identitat.
2: I vulguin diferenciar-se dels adults.
1: I és on apareixen els texans, que atrauen els joves adolescents amb nous models estrets. La demanda, a més, creix amb estrelles de rock com l'Elvis Presley, que comença a usar aquests pantalons, etc. O el Marlon Brando. El Marlon Brando també dona als adolescents un uniforme de moda que els permet revelar-se. És en aquest període que sorgeixen les tribus juvenils i comença els adolescents a marcar tendència en la moda.
2: És veritat que abans, els nens anaven amb igual vestits que els adults. Wow. Sí, és curiós aquest impacte.
1: Es mou el cap amb aquesta tonteria. I per acabar, una cosa que a mi em fa molta ràbia, i parlo ja d'aquest segle, a partir del 2000...
2: Ui, a mi d'aquest segle hi ha moltes coses que em fan ràbia.
1: Són els pantalons baggy. Sabeu què són els pantalons baggy?
2: Sí, els amples, no?
1: Són aquells pantalons que havies de portar per sota el calçotet. Saps que s'havia d'ensenyar el calçotet? Això va ser una moda que es va posar a principis dels 2000 amb els raperos, tota aquesta música...
2: M'encanta que ho facis així.
1: S'entén, no?
2: Boomer!
1: Exacte. A mi és una moda que quan jo justament em va tocar ser adolescent als 2000 i es va posar de moda com un cinturó que queia i que havies d'ensenyar el calçotet. Però no era tan exagerat com a la moda dels Estats Units, que realment el pantaló va molt baix ensenyes tot el calçotet, que a més havia de ser de colors el calçotet. Tant va ser heavy que fins i tot algun estat com Carolina del Sud, que ho he buscat, va prohibir els pantalons baggy perquè era els 2000, estem parlant.
2: Això els 2000?
1: Perquè era com molt escandalós. Però després va arribar, i això és una reivindicació meva a la contra, és a dir, estic molt enfadat, que arribessin els pantalons slim, que va ser a contra...
2: Els
1: que a mi no m'entren. O sigui, jo els slim del Zara apreto, vull dir, i no em passen del genoll. I alguna vegada que ja he aconseguit encaixar dins, semblo un botifarró.
2: Però això ja ho podries deixar, o sigui, ja no està de moda, això. Ja podries deixar...
4: Ara són els palazzo, els white jeans, ara hem canviat totalment.
1: Clar, i ara que toca, què ets a portar?
2: Ara més amplets, més amplets.
1: Aquestes són guais, no?
4: Això estàs on fire. Ara, el quadre, com més gran, millor.
1: Vale.
4: Ha tornat. El palazzo, o sigui, el pantaló tall recte, aquest tipus que porto jo, per exemple. O white jeans, no? El texà també recte. O sigui,
1: el
4: pitill ja ha passat de moda. Jo quan em veu una dona, jo vull alguna cosa més estret, senyora. Alguna cosa més estret ja no existeix a la vida.
1: Oi, que bé. No saps quina alegria em dones. Doncs mira, per acabar la meva secció, fantàstic. El palazzo.
4: Palazzo.
1: Me l'han d'en palazzo, aquest pantaló. Doncs vinga, anem a parlar de la secció de Marina, dels millennials. A veure avui quin mix fem aquí, perquè serà molt divertit. Som-hi.
3: Tothom ho sap tot, edició Millennial.
1: Però Pues tot teu, vale, Marina. Doncs jo ara mira, em converteixo en un espectador més.
2: Clar, jo sempre dic que la meva secció és un viatge nostàlgic a la infància i adolescència de molts millennials, que és la generació a la que jo pertanyo. Llavors, jo vull parlar avui, per posar-nos no, una mica tots en comú un tema, vull parlar de les coses horribles que estaven de moda quan jo era adolescent.
1: És a dir, sí. Fa 10
4: 4
1: anys.
4: Dies?
2: Bueno, sí. Millor pensar-ho així.
1: No?
2: I que inexplicablement estan tornant a dia d'avui entre els joves. Entenc que això tens fills més o menys adolescents, no? Que sabràs una mica la moda que bueno, jo, perquè sí, t'hi dediques sí, i ets experta. Sí. Aleshores vull que això, que em digueu, què penseu de que aquestes, o sigui, a favor o en contra de que aquestes coses tornin avui en dia, vale? Llavors, punt número 1, els pantalons de campana.
1: Estan tornant?
4: Sí.
2: Els pantalons de campana estan tornant i jo, quan era jove, o sigui, després de veure fotos, pensava, ostres, això quin sentit tenia? Vull dir, això no tornarà mai. Doncs sí, ha tornat
4: a tornar. Quan era jove jo, també els portava.
2: O sigui, això de la típica frase de la moda és cíclica és
4: jo
2: totalment real.
4: Jo tenia 16 o 18 anys, quan portava els pantalons de campana.
1: Però els pantalons de campana són una cotxinada.
4: A mi no m'agraden.
1: Vull dir, sembla, agafa tota la merda, vas caminant sí. I allò acaba...
4: A mi no m'agraden, però clar, tot va a gusto.
1: Em recorden gent. Aquests cavalls del Pirineu, a més. Saps aquests cavalls que...
2: Sí, efectivament.
4: Sí, és que ha tornat tantes vegades perquè jo recordo, o sigui, jo tinc fotos dels meus pares doncs, els anys, jo vaig néixer el 75 doncs el 72, 73 amb pantalons de campana
1: però allà era el moment de moda real
2: i quan aprendrà la humanitat que no els pantalons de campana vull dir, quants cops ens hem d'equivocar
4: a mi no m'agraden però
1: per
4: això
2: a mi tampoc i una altra cosa que està tornant ara que ho portàvem molt nosaltres són els texans trencats que a vegades era com molt exagerat ja era més forat que taxar aquell pantaló.
4: Però jo crec que això no ha deixat mai de passar, saps? Sí. Perquè tu, home, sí? Tu te'n vas a... No cal dir noms, és igual a...
1: Qualsevol
4: aquests que venen...
1: A l'engròs.
4: A l'engròs.
2: Aquests que fabriquen a Bangladesh.
4: El trencat, el no tan trencat, el deixat de trencar, o sigui... I la meva filla en porta uns que els va comprar l'any passat que estaven tots super mega trencats.
2: Clar, i a més és que valien... O sigui, valen pasta, sí, que tu dius...
4: Et falta la meitat del pantaló?
2: Exacte.
1: Jo l'he patit molt aquesta
2: parlant com una senyora gran, ja.
1: No, però és veritat. Jo l'he patit molt aquesta moda.
2: És que no li trobo sentit perquè has gastat diners en un pantaló que està trencat.
1: Fatal. Jo anava amb moto, bueno, vaig amb moto molt, i clar, quan portava aquests pantalons esparracats, amb la moto és el pitjor, perquè passes fred.
2: Clar,
1: però és que a més es fa un efecte com vela de vaixell. Vull dir, no, horrible, no suporto.
2: Sí, i una altra cosa són els pantalons de tir baix, que això no és un malson amb lo còmode que es va amb un pantaló alt ara que es porta.
1: Què és pantaló de tir
2: el
1: baix?
2: El que es portava als 90 amb tota la Cristina Aguilera,
4: Britney
1: Spears. A mi aquest m'agrada.
4: A mi no perquè se'm veu el cul. Però...
1: A mi també se'm veu el cul, però és que és més còmode.
4: A veure, no, tu jove, dius? Tu no fas panxa, però per exemple, sí. Per la dona de 30 per arriba que ja comencen a fer panxeta amb tingut nens... El tall mig és l'ideal, que és aquest que porto jo ara.
1: Vale.
4: Per què? Perquè no t'apreta ni de dalt, ni de baix, ni del mig. M'entens? Llavors et queda el cos perfecte.
1: Val. Ah, sí. Vale. Estava associant jo el tall mig al tall baix.
4: No.
2: El baix és el que portaves aquí sota el medit que portaven totes les celebrities, la Britney, la... Tot que tu veies... I a més, clar, has de tenir un cos allò que tu veies allò i era com, bueno, no seré mai aquesta persona.
1: Els pantalons de tirar estèticament no són...
2: Home, recull...
4: Que no t'agraden, o que sí?
2: No t'agraden.
1: A mi no me'ls retirava.
4: A veure, jo penso que... Jo crec que primer t'has de conèixer el cos.
2: Exacte.
4: Vale? I que tu pot haver de moda una cosa o una altra. Jo és el que sempre venc a la dona. O sigui, vale, que a tu et poden agradar molt els pantalons pitillo, però a mi no m'afavoreixen els pantalons pitillo. Clar. Perquè jo tinc cul, caderes, llavors em marca més.
1: Clar.
4: Llavors, aprèn a conèixer-te el teu cos, vale? Una miqueta, i que... O sigui, és com... estàs una mica grassoneta, posa volum a sobre per tapar. No, al contrari, marca cintura.
1: Ah, sí?
4: Claro.
1: Ah, doncs jo vaig ample últimament perquè pues, ja marcaré cintura.
4: No, però t'has
2: de deixar assessorar per als experts.
4: Les peces de roba que t'afavoreixin a tu, però quan més marques, però no marca allà en plan de...
1: No.
4: M'entens,
1: clar,
4: no?
1: Jo associo el pantaló de tirual aquest als anys 80, el de ma mare, quan era...
2: No, doncs ara està super de moda.
1: De fet,
2: aquest.
1: Això és de tirual.
2: És això,
1: no?
2: Sí.
1: Sí, clar.
2: Sí. De fet es diu mami, no sé, mami...
4: No sé com es diu, bueno, jo dic tiroval.
1: Tiroval, tu.
4: És que som molt bàsic, pels noms, ja, això.
2: Sí, ara tot li posem noms en anglès, no? I al final, el pantaló de tiroval. Una altra cosa que està tornant són les coses metalitzades, i no només si ets batguial, vull dir, la gent normal, la gent que va pel carrer,
4: bueno, pues també el plata, l'or, tot això. Jo a la botiga ara tinc uns pantalons metalitzats de color plata, superxulos, i els jerseis, i l'he venut amb xurros de plata. Sí,
2: ara és molt fort. Sí, això està passant.
1: Falta la diente d'oro i la cadena.
4: No, però són monos, afavoreix.
1: També es venen dientes d'oro?
4: També, sí, sí. Això ja fa temps, també.
1: Però això és horrible. O sigui...
4: Mira,
1: a veure.
4: Oro.
1: Oh! Això és metalitzat?
2: Es porta molt, clar, sí, sí.
4: O el plata.
1: Ja ho ensenyarem.
2: Després posarem.
1: Sí,
2: del model.
1: Hosti, sí, sí, sí. Vale, ara m'ho passes perquè la posarem.
2: Jo això, bueno, jo en un festival i tal, però jo, clar...
1: Anar a comprar...
4: Però és depèn de com tu combinis. Clar. Jo ara t'ensenyaré com em vaig posar el pantaló plata i el jersey plata, entonces parece una bombilla, vale?
1: O passes per la nevera i t'enganxes.
4: Exacte. O tu combines el pantaló plata amb un jersey negre i ja no et veus tan estrident.
2: Clar. A mi em falta aquest, veus, hauré de tenir una personal
4: shopper
2: que em digui això amb això. Vale, després una altra cosa que és que ha tornat són els total look denim, que tu diràs, què és això? Tu tens al cap la imatge de la Britney i el Justin Timberlake amb tot un de texà.
1: Això sí que m'agrada, és còmode. Home, sí, perquè és com una peça, no? És com un mono de treballar, no? Estem parlant d'això?
4: Sí, bueno, el look denim.
2: Tot el look de texà, o sigui...
4: És igual, camisa texana, jaqueta texana, pantaló texà...
1: Això m'agrada.
2: A mi ja em sembla una mica tomatge, això.
1: A mi m'agrada, jo compro.
4: És depèn, o sigui, per exemple, hi ha coses que són xules, és depèn de com ho combinis, també, i de...
2: Clar, però aquí no pots combinar res, aquí és
4: tot.
1: Ja està, t'estalvies el problema.
2: Bueno, això és veritat, eh?
1: És fantàstic.
4: Això és veritat.
1: No has de patir.
2: No has de pensar què portar.
4: No tinc parts de dalt.
2: I el traje de ratlles diplomàtiques que he buscat per internet per saber què era, perquè ni idea, i he vist que la reina Letícia no els ha abandonat aquests anys, o sigui, és el típic traje de ratlles,
1: sí.
2: Que diu que ara torna, però hi ha fotos com d'aquesta senyora d'aquests dos,
1: sí, no l'ha deixat mai.
2: Si porta 10 dècades
4: és que jo crec
2: cosa...
4: que no, el diplomàtic sempre s'ha portat.
2: Clar.
4: Jo
2: per mi
4: que he tornat és el quadre gran una altra vegada, el quadre gran. M'ha
2: enganyat internet,
1: això
2: llavors,
1: del quadre gran...
2: m'ha dit que tornava aquest i jo he vist aquesta senyora, dic, hòstia, que visionària, que ja sabia que tornaria i no va deixar-lo mai. Porta 10 anys amb aquest traje, m'ha fet molta gràcia.
1: Potser és ratlla gran.
2: No sé, jo he buscat això, és, no, és el típic com de mafiós,
4: sí,
2: així.
4: Sí. El gris i blanc.
1: El del Padre Adams, no?
2: Exacte, sí. I ja vaig acabant, però aquest l'havia de portar perquè es veu que, sisplau, esteu ben asseguts, no, o sigui, agafeu-vos bé. No us passa.
1: Digués, no.
2: Estan tornant els escalfadors.
4: Sí. Però ja de l'any passat, eh?
1: Què és això, els escalfadors? El
2: pedans, tio, els calentadores.
4: Els calentadores, allò de ballet, allò perquè fies ballet, que posaves aquí.
1: Hosti, m'estava imaginant una ampolla d'aigua calenta posada a sota la panxa.
2: Gerard, 100% la moda no és el teu, eh?
1: O sigui, saps allò que feien amb foc?
4: Però tant els braços com a les cames, eh? Els braços també se'n posen, eh?
1: També, eh?
2: Hosti, a mi això ja em semblava horrible, en aquella època que es portava molt...
4: Però ja de l'hivern passat, això.
1: Jo ho entenc a Igualada.
4: Perquè... A veure, no, però és com tot, és saber-ho tu posar.
1: Clar. Escalfadors.
2: Clar, això. Veus, em dóna...
1: Està agafant.
4: Repelús.
2: No puc, perquè això, a més, es porta també combinat amb pantalons de ciclista, que ja és lo màxim.
1: Sí, pantalons de ciclista.
2: Sí, ara la gent es posa pantalons de ciclista no només per anar amb bici, per anar a comprar el pa.
1: Mira,
2: també.
1: Això que dèiem de que la moda marca les diferències... de classe,
4: d'estatus.
1: Els pantalons de ciclista també marquen molt les diferències d'estatus.
4: Bueno, i ara, per exemple, portar la calça a sota només, anar amb calça.
2: Anar amb calces
4: sí,
2: al carrer?
4: Sí, tipus faixa calça i aleshores porten per sobre pues, un tul, o sigui, transparent, això està la Violeta, aquesta ho porta moltes vegades, la Dulceida també ho ha portat.
1: Anar amb calça només.
2: Anar amb calces pel carrer?
4: És tipus calça, bueno,
1: una calça curta.
4: Normalment ho porten amb els events i tot això, eh? Pel carrer no sé si van, però pels eventos sí.
1: Clar.
4: I la veus pues, amb la mitja negra o el que sigui, i aleshores tipus calceta, i aleshores un tul per sobre. Això és molt típic ara.
2: Ostres, pues, no tenia ni idea.
1: Calça curta, tu.
2: Calça curta, sí.
4: Encara menys problemes a l'hora de pensar que et
1: poso. Amb la calça ja està.
2: I jo ja acabo, perquè això sí que és una cosa que és molt nostàlgica de la nostra època, que és que tornen els mocadors per tot. Jo me'n recordo que a la meva època la gent es posava mocador com a cinturó.

0: ens cancel·lin, que ens cancel·lin.
1: Aquest ha sigut la nostra aportació al món de la moda.
0: Mira, veus? Ja està, cancel·lat, cancel·lat. Sí, sí, el Goreta em censura quan faig una broma fora d'allò.
2: Censurat, no?
0: Ja
1: bueno, doncs coses que han tornat de la meva època, a modes d'avui dia, i veig que us ha semblat tot bastant bé.
0: M'ha agradat, m'ha agradat. Sí, el mocador m'ha agradat.
1: Jo he al·lucinat.
0: I el xandall tot sencer de taxar, també.
1: Bueno, ja el pròxim programa ja volem veure. Ai, podem venir així,
0: podem venir, no?
1: Com la Britney.
0: Vinga, m'encanta.
2: El que deies tu de portar xandall a l'americana, això també es porta, eh?
0: Això també es porta?
2: Claro,
0: veus
2: que...
0: com al final jo era un visionari?
2: No, és que des de la pandèmia el concepte moda ha canviat totalment. Clar, clar, o sigui, clar, perquè la gent sortia amb xandall per tot i ara el xandall es posa per tot.
0: És veritat.
2: O sigui, és així.
0: Clar. I fèiem videoconferències amb americana, però sota el xandall.
2: Ah, exacte. Ah,
0: ja, ja s'ha quedat.
2: O el pijama.
0: O el pijama. Doncs ja anem al repte, ja? Sí?
1: Vinga.
0: Que passi l'Aida, som-hi, som-hi!
3: Tothom ho sap tot per guanyar el repte.
0: Doncs ja tenim a l'Aida.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé, vosaltres?
0: Molt bé.
4: Que bé, bueno, estic encostipada.
0: No passa res. Has estrenat ja, has estrenat.
4: He estrenat. Molt Veniu bé. A veure Amèrica, tothom.
0: Amèrica, la Villarroel. Que va guanyar molts butaca, no com jo.
4: Va guanyar dos.
0: Les
4: meves companyes, que són les meves.
1: Ja, que podries som... donar una al Gerard.
0: No, però
4: jo, que... jo no vaig guanyar-ne cap, si l'hagués guanyat te'l regalaria.
0: Sí, abans de començar, sí. Aida...
4: Ai, sí, jo tinc molta curiositat.
0: Tenim un tema aquí amb l'Èlia, sí. Perquè ha fet una story anunciant que venia...
4: Ara tinc nervis,
2: ara, ara que no ho sigui.
4: Imagina't. Bueno, podria ser.
0: Has dit que la coneixies, sí. Ella no sap de què.
2: Tu havies tingut vincles a Igualada.
4: Sí.
0: Ah!
4: És que de cop quan has dit allò de pastorets he pensat... Ah! Que deu anar per aquí.
0: Has fet els pastorets a Igualada, tu?
2: No, ella no.
4: Jo no. Però jo tenia un nòvio, que ara és superamic meu i l'estimo molt, en Marc Tarrida.
2: Exacte.
4: Que també fa podcast amb Marc Tarrida. Un dia podria venir.
0: Va, però convidem-lo.
4: Que és d'Igualada. I, clar, és que quan has dit pastorets, no sé què m'he dit. Vaja,
2: ara, ara, ara.
0: Per l'ex d'Igualada.
1: Ja està, ja està. Misteri resolt.
4: Ja tenim. Xec, ja està. Quina il·lusió, que fort. O sigui, ah, vale. Bueno, és igual, ja parlarem
0: d'això. No, no, no, no, no, no. O sigui...
4: Ei, jo l'he vist a ella, segurament, fent de Satanàs.
2: Sí.
4: Segur.
0: Perquè el Marc Tarrida feia...
4: De Lluquet. Sí,
0: ah. I per tant tu has anat a veure... Oh,
4: pues jo vaig anar a veure...
2: És un dels meus lloquets preferits al mar.
4: És que és el millor.
2: Oh. És super bon actor i jo vaig disfrutar molt, molt, molt, molt fent amb ell de Satanàs.
4: Quina alegria.
2: A part que bueno, tinc vídeos d'ell aquí que si t'ensenyo te pixaré.
0: Ah. Ojo, ojo, ojo.
4: Ai,
2: no,
4: Marc,
2: Marc,
4: tremola,
2: no,
4: tremola.
2: Marc, no faré res, no ho ensenyo. Però és igual si és ell. Si és que,
4: és que és
2: allà on va, ho fa, o sigui, m'entens?
4: Sí, sí, de fet sí. Sí, de fet, sí.
0: De fet, sí.
4: Ara, bueno, és igual.
0: Sí, sí, sí. Molt bé.
4: Doncs ja està.
0: Ja està.
4: Ja ho sabeu. Vale, doncs, a veure. Vale, jo he de dir que avui no domino la temàtica, vale?
0: Crec de moda,
1: que,
0: eh?
1: Sí, aquí, s'ha vist clar que els dos, que nosaltres
4: sí. Crec que ningú domina la temàtica.
2: Però és que jo tampoc la domino tant,
4: sí,
2: eh?
4: Jo, home, no, això us té o no us té. Hi ha gent que teniu un do, que és saber combinar peces de roba i saber vestir-vos, i a la resta d'humanitat no tenim aquest do i anem com bonament podem pel carrer. I de fet, amb tot el tema de moda millennial, jo he de dir que dono classes a nenes i nens, bueno, nenes i nens no, que són adults ja, però vull dir que tenen 18 anys, i que van vestits d'unes maneres que penso, fuà, tios, que jo em va posar això quan era més jove que tu,
1: clar.
4: I jo penso que fotia el ridícul,
2: bueno,
4: i ara us van d'una manera amb uns estilos que penso... Sí.
1: Bueno, quan tinguin la nostra edat també miraran ells. Aquestes fotos i diran, vaya pinta, o sigui, el mateix que ens va passar a nosaltres.
2: Clar, jo la meva filla, quan tenia 14, no vestia igual que ara que en té 16, o sigui,
4: clar.
2: Totalment el look.
0: Jo, en canvi, vesteixo molt igual, però...
4: Sí,
0: de quan era nen.
2: Jo vaig passar per moltes fases, fase choni.
0: No, jo,
2: o sigui, fase choni total,
4: jo vaig passar per llocs.
1: Tu vas ser choni? Ui, no me pega nada.
2: Sí, mucho,
0: però choni de rapada per aquí?
2: No, va ser choni, així, això no, però el cabell vermell, per exemple.
1: I així
2: l'eyeliner.
4: Uau. Uns aracos d'aquests.
2: Els aros no m'han... Jo, bueno, sí, però aros no, però arracades grans, sí, arracades grans. Pues, jo què sé, senyida de negre, saps? Oh, sí, sí.
0: I tu, quina etapa?
4: Jo vaig flirtejar moltes coses. O sigui, des de hippie, heavy metal... Ai, molt bé, heavy metal no, perdó. Hippie molt fort.
0: Sí.
1: Era una combinació una mica estranya, no?
4: Hippie de turbants i ratlles, però ratlles tot... que dius, no pots portar més ratlles.
2: Això, no?
4: Després també com algú així oscuro, rotllo... Que no,
0: dark.
1: Com emo?
4: Sí, no arribava, és que la nostra època va haver-hi un emo.
1: A l'emo va fotre-li fort.

0: passa sí, que sí, no sí. acabava de ser emo tampoc, però jo que no sabia clar. Ni què era, vale?
1: Jo,
0: i ja està. I
1: després passava... Jo emo no, em vaig ser homo.
0: I després llavors vaig passar també pels embrancats, aquells horrorosos.
2: Sí, això ja vam parlar un dia, eh?
0: Set de ràdio. Són les 9.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
0: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

Bona nit i benvinguts altre cop al programa líder de Catalunya. Soc Moisès Campaner i això és El Debat. La d'avui serà una nit històrica, ja que tenim amb nosaltres els dos candidats a aquestes eleccions en l'únic debat televisiu d'aquesta campanya. No són unes eleccions qualsevol, són les definitives. Els experts i els analistes estan d'acord en que no només marcaran el futur del nostre país, sinó que traçaran els senders a través dels quals s'edificarà el futur de bona part de la humanitat. Una nit transcendent, sense cap dubte. Sense més preàmbuls, donem la paraula al primer candidat de la nit. A la meva dreta, el senyor Oriol Batlle ens presenta el seu programa,

0: Doncs fins aquí el temps d'exposició del senyor Batlle. En efecte, uns plantejaments nítids i exposats amb tota claredat. Passem ara al segon candidat de la nit. A la meva esquerra pot començar l'exposició del seu programa el senyor Josep Fuster. Quan vulgui.
1: L'únic camí vàlid de la fi en el progrés. No volem més, fora aquesta societat d'accés. Revolució, trenquem les mil cadenes opressores i els barrots de la presó, aquesta és la nostra solució. I si no, que vagi bé i ens discuteixi la nostra raó. Que no, ni classes ni esclaus de cap.

0: aquesta batalla.
1: I fins aquí el temps d'exposició del senyor Fuster. Ha ofert un ideari molt contundent i molt ben teixit, a més d'exposar-lo amb molta convicció. Ara, senyores i senyors, els deixem uns minuts per donar pas a la publicitat i en breus instants comencem el debat.
2: Cansada d'amagar la teva feminitat? Ja estàs farta d'haver de camuflar la teva bellesa femenina? No pateixis més. Amb el nou tampó bordó, a més d'absorbir totes les olors, també podràs absorbir tots els teus fluids més desagradables. No ho dubtis, tampó bordó.
0: Ja a la venda l'esperat segon disc d'Obeses. El grup de moda Estats Units que ja ha venut més de 2,5 milions de còpies arreu del món. Un disc amb singles com Botifarra amb seques, La ben plantada, Correm i molts d'altres. No et quedis enrere. Descobreix la nova música del grup que s'ha inscrit el seu nom entre els més grans. Compra el teu disc. Obeses, ja a la venda als millors establiments.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: always remember our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
3: Otro éxito.
4: Que no pare la música.
5: It's gonna be alright.
6: Esta es la radio, la rock.

pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del